0: Voy a dedicar mi tiempo en eso y luego ya del Mundial ya se verá.
1: Noticia en los banquillos, el Villarreal anuncia como entrenador para las tres próximas temporadas a Íñigo Pérez y ha emitido un comunicado. Los principales accionistas del Sevilla, firmado por las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y del Nido Padre, muy duro con Sergio Ramos tras no hacerse efectiva la compra del Sevilla.
2: Gracias, Corro. Vamos, que nos vamos.
3: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
5: Ya sabes que a estas horas, y siendo lunes, quien te lo cuenta es servidora Carmen Berzosa. ¿Y qué es lo que voy a contarte? Pues que estamos a punto de comenzar nuestro espacio del aperitivo. Un espai en el que, com ja saps, cada dilluns nosaltres proposem un tema, convidem a estar nosaltres als portaveus de cada partit polític i, bueno, ells venen i debatixen al voltant d'un dels temes d'actualitat. I jo recordo perfectament com la setmana passada, no que no vam tindre programa, fa 15 dies, la portaveu de Compromís, Esther Sapena, ens deia allò de a mi és que m'hauria agradat vindre a parlar d'educació. I li van contestar allò de malauradament crec que temps tindrem per a parlar d'educació. Doncs, dit i fet, estem avui, el tema que els plantegem és parlar d'educació, o més que d'educació, de la vaga de docents que està ja finalitzant la tercera setmana, començant, a punt de començar la quarta setmana en la Comunitat Valenciana. Saben que són moltes les reivindicacions que es fan, que els propis docents reconeixen que no és una qüestió exclusiva d'aquest últim any, que porten temps en reivindicacions i sense respostes, però asseguren que han plegat fins als topes, que ara ja sí que ja necessiten una resposta. I en diversos aspectes sona òbviament molt l'aspecte econòmic, la reivindicació econòmica, perquè entre la pujada que s'ha promès estatal, la pujada que s'ha promès per part de la conselleria i que alguns sindicats han acceptat i altres no, les revaloritzacions i els complements, estaríem parlant de xifres importants en augment mensual. Reivindiquen també allò de més centres, més aules, menys ràtios i més docents. Estes són algunes de les reivindicacions. De moment continuen sense acord. L'única part positiva, si és que n'hi ha alguna, és que continuen en marxa les converses. No van al ritme que desitjarien ni conselleria ni sindicats, però bueno, almenys estan parlant i negociant. Què és el que pensen els nostres polítics al respecte d'aquestes qüestions? Doncs els hem plantejat aquesta qüestió i per parlar d'aquests temes tenim nosaltres, i com sempre, des de Vox, a Manuel Millet. Bon dia, benvingut, buenos días, bienvenido.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
5: Per part de Compromís, més Gandia Unida, encara que la tenim convalescent, ha dit això de jo no puc faltar al debat, així és que la tenim per línia telefònica, però la portaveu és Terça Pena.
7: Molt bon dia, Carmen, gràcies per deixar-me intervindre telefònicament.
5: No, gràcies a vostè per estar avui amb nosaltres, perquè està convalescient, està de baixa, però ha dit jo encara que siga per telèfon tinc que parlar.
7: Era important estar.
5: Li ho agraïm molt. Des del Partit Popular, Marc Beltrán, bon dia, benvinguda.
8: Gràcies.
5: Necessitaré que s'acosti després una miqueta al micròfon, perquè si no, no la sentirem.
8: Ara?
5: Sí. I des del Partit Socialista, Imma Rodríguez. Bon dia, benvinguda, gràcies.
9: Bon dia.
5: Anem avançant, ja mixo el nom i el cognom sense pensar en la seva filla. Tot, poc a poc. Senyor Millet, què opina Vox d'esta huelga de la educació, o mejor dicho, d'esta huelga de docentes?
6: Los motivos que se aducen para la huelga son básicamente los que acabas de citar tú, el tema del problema del ratio, es decir, número de alumnos por clase, y el tema de dinero, es decir, qué retribución cobran los profesores. Y respecto al tema de la ratio, es decir, es un problema generado desde el gobierno, porque, bueno, se están adoptando políticas de puertas abiertas, es decir, todo el mundo es bienvenido en España, la inmigración está totalmente descontrolada y seguramente éramos tan ingenuos que pensábamos que no iba a venir nadie. Pues mira tú por dónde, resulta que se nos meten en España casi 1 millón de personas todos los años. Claro, ¿cómo no va a aumentar el número de personas en los institutos?

0: institutos y en los colegios. Es decir, teníamos una enseñanza pública que era excelente. Yo me eduqué personalmente en la enseñanza pública, fui al Instituto María Enríquez, y bueno, en el SOE incluso hay profesores que si no me dieron clase, estuvieron a punto de darme clase, y fue una educación, ya digo, excelente. Y ahora no tenemos nada, es decir, la enseñanza pública está bajo mínimos, y lo mismo ha ocurrido con la sanidad, es decir, de que se declaró barra libre para todo el mundo para que pudiera venirse a España a utilizar la sanidad española, pues los jetas de todo el mundo se han venido a operarse de rodilla, del codo, de la vesícula, gratis, es decir, luego envíales la factura, porque no hablo de gente de África, gente ingleses, franceses, alemanes, vienen aquí, se operan y luego envíales la factura a su país de origen, es decir, no te la va a pagar nadie. Claro, la sanidad ha colapsado y ha colapsado la educación, es decir, con esas políticas lo que hacemos es destruir la calidad de vida de los ciudadanos españoles, colapsar los servicios públicos y repartir miseria. Entonces la pregunta es, ¿cómo se organiza un país que vive con las fronteras abiertas de par en par? Pues la respuesta es muy sencilla, sencillamente no se puede, porque hay una cuestión que parece ser que el gobierno no entiende, o no entienden los partidos de izquierda, y es que los recursos son limitados. Es decir, África tiene 1,000 millones de habitantes, ¿qué vamos a hacer? ¿Traer a todo el mundo a hoteles de 4 estrellas para que vivan estupendamente y luego comprarles móviles de última generación y apuntarlos a un gimnasio? Es que es imposible. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, teníamos una ratio en clase de 45 o 47 alumnos, y no pasaba nada. Ahora, sin embargo, con una ratio de 20 alumnos, hay problemas. Claro, hay problemas por el tema del idioma.
1: Tienes que finalizar.
0: Porque no se pueden impartir contenidos con 45 nacionalidades en la clase. Es decir, es imposible. Sería necesario establecer algún curso de adaptación o de aprendizaje del idioma español con carácter previo.
1: Gracias, señor Millet. Señora Sapena, el seu torn.
2: Bé, jo vull començar condemnant les actuacions policials viscudes a nit a les portes de la Conselleria d'Educació amb una agressió completament intolerable a una companya que exercia el seu dret a manifestar-se per l'esquena sense cap motiu, i també en el desallotjament violent dels mestres que que havia allí donant suport als companys i companyes que estaven negociant. Els mestres no són delinqüents i la vaga és un dret constitucional, pel que exigim que es prenguin les mesures judicials pertinents i no es torna a repetir aquesta situació. Per altra banda, dir que el col·lectiu docent doncs està encetant la quarta setmana de vaga, fent un esforç sense precedents. Perquè fer vaga no és fàcil, no és com alguns de companys de Vox i del PP pues saben, mira, los maestros almorzando. No, fer una vaga suposa perdre salari, dedicar hores, assumir desgast personal i familiar. I si milers de docents continuen exigint al carrer, és perquè saben que no està en joc només la seva nòmina, sinó també la qualitat de l'educació pública. Esta no és una vaga per privilegis, és una vaga per reclamar més recursos, més ràtios, més personal de suport, més inclusió, més infraestructures i unes condicions que permeten atendre millor a l'alumne. Li recordo al senyor Millet que l'educació és un dret universal, que tots i totes tenen dret a tindre aquesta educació de qualitat, i que no se tracta de criminalitzar a qui ve i gaudix de l'educació de la sanitat. Se tracta de posar els recursos necessaris per a que no es vegin els medis públics afectats per l'increment de persones que viuen. També li recorde que està en contra de la regularització, però justament és la gent que se regularitza, cotitza i per tant aporta. El que cal és invertir en toca. I bé, davant de tot això, la conselleria que està fent? Doncs en lloc de negociar des dels primers dies amb voluntat real d'acord, va optar per allargar el conflicte tot el que ha pogut amb propostes ridícules, inclús ofensives, i això no són paraules meues, sinó dels propis sindicats, propostes que han tingut el rebuig de més del 90% del professorat. L'únic objectiu d'esta conselleria ha estat el desgast. Mai ha hagut voluntat d'acord, però el que no esperaven és la resistència d'un col·lectiu valent que ha plantat cara, que no ha defallit i que per damunt de cada situació personal ha apostat per l'educació pública com raó suficient per a fer este gran esforç. Això no se ho esperaven. I bé, en la segona intervenció ja parlaré de... Perquè ara vindrà la senyora Malbertran a dir que és impossible assumir el que demanen els professors, que no hi ha diners, que el botànic també passava i no venia al carrer. I jo crec que al final aquests mantres que se repeteixen tots són desmuntables. A Catalunya ara mateix s'ha arribat a un preacord on s'invertiran més de 2.700 milions d'euros per a l'escola pública, 6.400 nous professionals i una millora salarial de fins a 600 euros. Crec que si en Catalunya es pot, així també. Per tant, no és un problema de si es pot o no. El problema és si es vol fer. i esta conselleria deixa clar que entre les seues prioritats no estan els serveis públics. Així que les cançonetes llastimoses del PP constants de que estem infrafinançats i no n'hi ha diners i que tot és culpa de Pedro Sánchez, sempre tirant balons fora, doncs és que no es tracta de quants diners hi han, sinó d'on decideixes derivar o invertir, destinar-los, els que sí que hi han. I vostès, injectant en l'escola concertada més de 666 milions d'euros extra en sols 3 anys, o duplicant el pressupost de la tauromàquia en els pressupostos del 2026, doncs ja han demostrat quines són les seues prioritats. Per a l'escola pública no n'hi ha diners, però per als bous i per a l'opus sí. Jo crec que vergonya és el que tindrien que tindre i començar a negociar d'una forma clara, d'una forma realista i d'una forma responsable.
1: Gràcies, senyora Sapena. Gràcies, senyora Sapena. Senyora Beltrán.
3: Bueno, pues en primer lugar, ¿se me oye bien? Sí.
1: Si se acerca ahora, el micrófono, mejor.
3: Afirmar ante todo nuestro incondicional apoyo al profesorado de toda la comunidad valenciana, especialmente en Gandía, a sus reivindicaciones. Deseamos de corazón que cuanto antes se solucionen todos los puntos en conflicto y que sean lo mejor tanto para los docentes como sobre todo para los más perjudicados en este caso, que es el alumnado. Por otra parte, y tras el incidente sufrido ayer por la tarde, condenamos cualquier tipo de violencia injustificada, venga de donde venga. Nuestro firme apoyo al profesorado es incondicional. Bien, siguiendo lo que la señora Sapena dice que son mantras, pero no nos cansaremos de reivindicar hasta la saciedad, es que estas demandas que ahora se presentan no son recientes. El profesorado viene manifestándose desde hace muchos años sobre cuestiones salariales, elevadas ratios, el incremento de la carga burocrática que creó el gobierno del Botánir, se lo recuerdo, y sobre todo el desgaste emocional derivado de unas condiciones educativas que, si bien se han sido reivindicadas durante muchos años, nunca han sido tomadas en cuenta por el gobierno del Botánic. Todo esto se venía a venir, señora Sapena y señora Rodríguez. Es un problema generado en la anterior etapa. El calentamiento global del mundo que genera la solicitud de confort climático que hoy se solicita no lo ha inventado el PP y no es de hace 3 años. Etcétera, etcétera, etcétera. Las instalaciones de los centros educativos, si en años anteriores del gobierno del Botánic se hubieran paulatina y progresivamente adecentando, no tendríamos la dejadez que tenemos los colegios de hoy en día y que son inasumibles por parte de Consellería, dado que estamos infrafinanciados pese a quien le pese. Somos la comunidad autónoma más infrafinanciada del Estado y aquí, en este esquema que presento, se evidencia. No lo decimos nosotros, lo dicen los estudios recientes. El azul es la comunidad autónoma de Valencia. Hay dinero para todo exactamente, señora Sapena, pero no para los valencianos. En 3 años no se ha podido llegar a la decrepitud de gran parte de las instalaciones de los centros educativos. No se ha podido dotar de la necesidad que solicitan los profesores de aulas hueco, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de ello y frente a la adversidad presupuestaria, los presupuestos recién aprobados el pasado viernes por la Generalitat Valenciana han dotado a la educación valenciana con 7.749 millones, de los cuales son, a pesar de todo, sacados de los fondos de financiación autonómica. El Estado nos tiene abandonados. En 2019 ya teníamos un artículo del señor Valdomí que el 2 de enero del 2020 solicitaba a Pedro Sánchez una financiación autonómica justa, un nuevo sistema de financiación en 2020. ¿Qué pasa ahora, señor Valdoví? ¿Dónde está esa financiación autonómica desde hace 6 años que usted la viene reclamando? Calla y otorga, calla y otorga.
1: Gracias, señora Beltrán. Señora Rodríguez, su turno.
4: Bueno, pues bon dia a tots. En primer lloc, donar el meu suport a la comunitat educativa. Consideren que la violència està fora de tot el que va ocórrer ahir i que pensem que les coses es deuen fer d'una altra manera. Per el tema del finançament, que és una de les coses que em fa molta gràcia, em parla del finançament quan el seu president de la Generalitat Valenciana i el PP valencià, el senyor Pérez Llorca, van anar a Madrid a demanar 1.400 milions i el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, li va oferir un sistema que aportava el doble de la mateixa, del mateix que hi demanava. Li donaven quasi 3.700 milions d'euros i va dir que no. És que si li posen, o sigui, per què? Perquè és el Partit Socialista, perquè és el govern d'Espanya, i diuen que no. És que no puc entendre que el govern valencià del PP diga no a uns diners que arriben en tanta necessitat que digueu que teniu. O sigui, si teniu la necessitat, després com feu els comptes? Perquè els comptes els feu vosaltres. No, lo que doneu a l'educació és el que doneu, però després n'hi ha partides que a la tauromàquia, per exemple, li la piqueu, oye, els comptes això es feu vosaltres. Esteu desmantelant l'estat del benestar, esteu donant, privatitzant l'estat del benestar, tant en la sanitat, tant en l'educació, sí, perquè si al final aneu, esteu exprimint al professorat i pareix que siga un tema únicament educatiu, o sigui, econòmic, i no, no és un tema econòmic. En les escoles estan els nostres fills i filles, i en els nostres fills i filles tenen que tindre el millor que és reduir la ràtio, reforçar les plantilles docents i especialitzats per als projectes, garantir la substitució d'àgils, perquè si no fem les coses bé, si quan un professor o una professora està es fica malalt i no té una substitució ràpida, és que aquest alumnat es queda sense en els altres concertats, això no ocorreix. Després, recursos necessaris per assegurar l'atenció adequada a la diversitat. Estem parlant que hi ha xiquets i xiquetes en altres capacitats, nouvinguts, TDAH, el 17% tenen necessitats educatives, si no, tenim que dotar-la de personal, tenim que fer partides, plantilles reforçades. Clar que sempre han estat reivindicant coses, però mai ha succeït el que està succeint ara, i és que és trencar la línia de comunicació entre els sindicats i la Generalitat. Això no havia ocorrit mai, i han tancat la porta, o sigui, és que no, perquè no aposten per l'escola pública valenciana, perquè volem perquè així el que estan demanant és una escola pública valenciana de qualitat, i estan tancant la porta, estan donant els diners a altres coses. Val? Pues fiquem les coses damunt de la taula, diguem les veritats. El govern de Pérez Llorca no vol tindre el doble de financiació que li ofereix el govern d'Espanya. Per què és el govern d'Espanya? Tot el que siga Pedro Sánchez no lo quiero, pues no, agárralo y soluciona els problemes de la dependència, els problemes de en el professorat, soluciona-ho, agarra els diners, no passa res.
1: Gràcies, senyora Rodríguez. Segundo turno, señor Millet.
0: Bien, nuestro total escepticismo ante las palabras de la señora Rodríguez, porque claro, el señor de si quiere ayuda, que la pidan, esa frase que mencionó nuestro querido señor presidente Sánchez, yo creo que le perseguirá hasta que se vaya. Y bueno, hablando de dinero, señora Rodríguez, yo a usted no le he interrumpido, así que le ruego un poquito de educación.
1: Preocupe, señor Millet, que ya modero yo.
0: Hablando del tema de dinero, recuerdo que hay récord de recaudación actualmente en España. Es decir, el Estado actualmente español es básicamente una maquinaria extractiva de impuestos y además corrupta. Es decir, ¿a dónde va todo ese dinero? Porque yo estoy de acuerdo que ¿a dónde va todo ese dinero? Es decir, yo me lo pregunto. Es decir, eso es una cuestión que a mí me genera muchísimas dudas. ¿Dónde está todo ese dinero? Es decir, hemos visto los escándalos que han salido la semana pasada. Es decir, es que este gobierno no se mantiene. Claro, también me preocupa que los profesores lo que les preocupen sea el tema de ratios y el tema de los sueldos o el dinero que van a cobrar. ¿Qué pasa con los contenidos? Porque recuerdo que la educación pública es una educación que se ha destruido, se ha dinamitado por dentro. Es decir, han burocratizado el trabajo tanto del profesor, que pierde más tiempo rellenando papeles que dando clase a los alumnos. Han eliminado la autoridad de los profesores. Han eliminado asignaturas muy formativas de humanidades. Han eliminado incluso contenidos como la regla del 3, que no sale en la EBAU. Es decir, actualmente han convertido los institutos y colegios en guarderías para mayores, para niños crecidos. Y esto nos lleva a, yo creo que a una conclusión. Es decir, Parece que de lo que se trate es de generar ignorantes, de crear ignorancia. Yo recuerdo un dato histórico. En 1623, Felipe IV dictó una pragmática que decía que los niños de las zonas rurales no deberían de aprender ni a leer ni a escribir. Claro, una población analfabeta, pues es una población perfectamente manipulable. Y yo creo que ahí está el gran problema de la educación pública. La señora Rodríguez decía, es que la gente se va a la privada. Bueno, vamos a ver, si la pública no te da estándares de calidad, y eso es un problema de que el Estado no asigna recursos suficientes para que den esa calidad. Y el dinero, recuerdo que viene de Madrid, no viene de Valencia. Valencia repartirá, pero el dinero viene de Madrid. Entonces, estamos propiciando en analfabetismo como una técnica de mejor control social. Yo lo veo así. Claro, las protestas, ¿cuándo se han producido? Cuando está el PP en el poder, porque evidentemente en la época del Botanic no había ni una sola protesta. ¿Y quiénes pagan esta propuesta? Pues los alumnos que se van a examinar ahora del EBAU, que desgraciadamente son los rehenes de esta huelga.
1: Gracias, señor Millet. Señora Sapena,
2: os oigo. Yo diré que el señor Millet no ha entrado en un instituto en la vida, vamos. Y han mes universitaris que mailes, no son inferiores al tres épocas, pero ¿qué digo usted de que la educación pública? El problema es que la educación pública funciona per la vocació dels professors, i aquest és el problema. L'educació pública ha de funcionar per la inversió que fan les institucions en ella i perquè se creu en l'educació pública. La senyora Beltrán diu 7.000 milions en educació. Jo li pregunto, en educació pública o privada, senyora Beltrán, perquè ahí està el problema. Si de 7.000 milions que se destinen a la educació en general, després se va desviant tot a privatitzar-la, doncs ahí ve el problema en l'educació pública. Jo, què vol que vos diga? 8 anys de Botànic tenen la culpa de la situació, diu la senyora Malbeltrán. I els 20 anys d'abandonament del PP, que va construir milers de barracons, ser inversió en educació pública, reducció de plantilles, substitucions que tarden més de 2 mesos. Si és que els que són mestres de tota la vida, això ja ho hem viscut. O vivíem en l'època de Camps, l'època de que el PP portava en majoria absoluta 20 anys. Ahí estàvem igual que ara, i ara estan intentant fer el mateix. Però el professorat no va callar i no va permetre-ho. Quan diuen que el Botànic, que per què no se manifestaven en el Botànic o perquè eren d'izquierdas, no senyor, no senyor Millet. No es manifestaven perquè en els 8 anys que Compromís va estar al capdavant de la Conselleria d'Educació, es va augmentar el pressupost un 53%. Li dic el número, espera que ho entenga. 2.000 milions més de pressupost en educació en 8 anys. Parlem del professorat, doncs en 8 anys incorporarem a quasi 15.000 docents. Un 23% més de professorat de quan vam agafar el govern. Es van reduir les ràtios de forma estructural, començant per infantil perquè aquestes ràtios pujaren. I ara és tot el contrari, ara és augmentem el ràtio i augmentem el ràtio i augmentem el ràtio. Parlem d'infraestructures, doncs més de 1.300 milions d'euros a través del pla edificant, reduint de manera significativa els barracons. El model d'escola pública del PP eren els barracons, 20 anys d'abandonament, senyora Beltrán. En 8 anys poden solucionar tot? Doncs clar que no. Però es va avançar moltíssim, perquè teníem una prioritat i era reforçar l'educació pública. En canvi, des de 2023, actuacions paralitzades, frenada dels pla edificants, retallades en el personal, en l'oferta pública. Una conselleria que diu que no hi ha diners per a reduir les ràtios, per a reforçar les plantilles o per a millorar l'atenció a la diversitat. Mentre es desvia els que sí que hi ha a la privada i a la concertada. I això és el que realment explica aquest conflicte. Perquè esta vegada no va només de salaris, va de model educatiu, de decidir si volem una escola pública forta, amb recursos i capaç de garantir oportunitats per a tothom, o si continuem caminant en la direcció contrària. Nosaltres ho tenim clar, cada euro invertit en educació pública no és una despesa, és la millor inversió que podem fer com a societat. I bé, tota la nostra força al col·lectiu docent i exigir responsabilitat i respecte per part de la conselleria, perquè si no l'únic que ens queda per exigir és la dimissió de la senyora Carme Ortí, que ja ha demostrat sobradament que no està a l'altura per a fer aquestes negociacions com cal.
1: Gràcies, senyora Sapena. Senyora Beltrán, ara sí.
3: Bien. Es sumamente sorprendente que los mismos partidos que hoy reclaman una mejora del sistema educativo són els primers que fan les retallades en Gandia, tancant dos escoletes públiques municipals i seguint una vergonya que a dia d'avui moltíssimes famílies, gràcies a que el govern del Partit Popular l'educació de 0 a 3 anys l'ha fet gratuïta, és que sense plaça, senyora Sapena, no tinga vostè la santa caradura d'anar dient de retallades i no retallades quan és vostè la primera que ha tancat dos escoletes sense ningú tipus de causa, perquè sí que n'hi ha demanda, sí que n'hi ha famílies que volen, però clar, això no són retallades, val. En aquest cas, seguim dient que si s'haguera actuat en tota la professionalitat des del govern del Botànic, a dia d'avui no tindríem els problemes que estem arrastrant. Que se retrotraiga vostè a 20 anys abans, això ja és una vergonya, senyora, això és una vergonya. I sobretot que el PP no té la culpa de la matrícula sobrevinguda. N'hi ha milers i milers de xiquets que venen de molts parts d'Europa que han sigut acollits en l'escola pública. Nosaltres també apoyem l'escola pública. De fet, totes les noves inversions que se faran en un futur en el 90% de la infraestructura econòmica serà per a dotar a l'escola pública com cal, i sobretot com si continuem recolzant al professorat tant de la pública com de la concertada. I una puntualització: el concert en la concertada i en l'Opus Dei va ser també refrendat per el seu conseller Marçà. Així és que prenga lliçons i no tirem pedres al terrat de l'altre, sinó que assumixen els seus problemes.
1: Gràcies, senyora Beltrán. Senyora Rodríguez, vostè tanca.
4: Mira, és curiós que diga, que conte la història de les escoletes, que diga que quan li van dir que hi havia una baixada de la natalitat, i evidentment per aquest motiu es van tancar, perquè n'hi ha... Però és curiós que aquest motiu, que és el que diu, quan li parlem del cicle de TASOC, del Veles i Vents, diu, no, és que hi ha una baixa demanda. No una baixa demanda. No, clar, o sea, és que
1: senyora Beltrán, per favor, deixem-nos acabar.
4: Estem dient, o sea, per a unes coses el PP li val una cosa, però quan li dic la veritat, el cicle de TASOC, que tindria que ser 4 anys per a en una baixa demanda de personal, no està. O sea, l'any passat va tindre 8, però i les altres 3 ho han tancat perquè han volgut, perquè no creuen, perquè el PP no creu en l'educació pública. Igual, i el que està fent és trencar i privatitzant l'estat del benestar, o està fent en la sanitat, o està fent en tot, en la dependència, després l'edificant, tot lo que vinga del Botànic se ho han carregat. O sea, no, pues si n'hi ha algo que, o sea, n'hi ha que fer un poquet de pensament didàctic. Si el que venia del Botànic era bo, oye, pues que continue, no passa res. O sea, si n'hi ha algo bo que siga del PP i està en marxa, continuarem fent-lo, no passa res. Si és que no és llevar tot, ho heu llevat tot, ho heu carregat el Botànic. I després, el que parla de la ràdio el senyor Millet, pues efectivament en la seva classe n'hi havia 45 de ràdios, pues així mos ha eixit, tan importantes a minorar la ràdio, perquè clar que fa falta que les persones que estiguen ahí tinguin una ràdio de 25, No de 45.
1: Senyora Rodríguez, ¿cuántos eran en clase usted?
4: 42.
1: Vale. Solo por...
4: Pues per això dic que les necessitats educatives que estan, que és un 10%, n'hi haurà que cobrir-les.
1: Gràcies a tots quatre per estar, alguns així, altres per telèfon. No sé si hem aclarit alguna qüestió, perquè a mi em fa l'efecte que així continuem amb aquesta lluita de tu sí, jo no, jo sí, tu no, però, en fi, bueno, jo crec que els arguments han quedat clarament exposats i ara serà la nostra audiència qui triarà en quin és l'aspecte que es queda. Gràcies, dilluns que ve. Si el futbol, el papa i l'estiu mos deixa, tornarem a tindre aperitiu, si no, pues ja buscarem una altra fórmula. Gràcies. I ustedes no se marchen, unos buenos consejos. Regreso de inmediato.
5: La mañana.
6: Cope Onda Naranja.
7: La importància de quien te lo cuenta.
8: Atenció, canvis de trànsit per accedir al Grau i la platja.
7: Els pròxims dies 2 i 3 de juny es realitzaran treballs d'asfaltat a la zona de la Redona, de la Barca i el carrer Goleta. Això afectarà significativament el trànsit entre les 7 del matí i les 6 hores de la vesprada. Apunta la informació clau. Per anar a la platja Grau, hauràs d'utilitzar el desviament per la Gran Via Castell de Bairén i la carretera nacional 332. Per a tornar a Gandia, es permetrà l'eixida en un únic sentit des de la platja Nord per carrer Goleta i l'avinguda del Grau. El transport públic, és a dir, la Marina Gandiense, mantindrà el seu recorregut ordinari amb pas regulat pels agents. A partir de les 6 de la vesprada, en dos dies, la circulació quedarà restablida en els dos sentits. Planifica la teua ruta amb temps i disculpa les molèsties. Departament de Trànsit i Mobilitat, Ajuntament de Gandia.
8: Desayunos, almuerzos, comidas, tardeos, cenas, entre semana o el fin de semana, el mejor lugar para disfrutar, Restaurante Club de Tenis Oliva. Te esperamos.
9: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai. En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
10: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
11: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, abierto todos los días, martes cerrado por descanso. Ven a disfrutar al mediodía de nuestra gran variedad de arroces y fideuá, además de nuestros completos menús diarios. Amplia terraza con increíbles vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, calle Asturias, edificio Aquarium, playa de Gandía. Reserva tu mesa en el 96-284-1685.
5: La mañana.
6: COPE Onda Naranja.
5: Estar informado.
1: 1:38, seguimos adelante, vámonos con la mascletà 2.0 o lo que es lo mismo. Juan Martí, molt bon dia, benvinguts.
12: Molt bon dia, Carmen, què tal?
1: Bé.
12: Que el ritmo no pare, no pare,
1: sí,
12: no.
1: Sí, anem a respirar una miqueta i canviem de tema perquè us saps de ma vida que tenim uns aperitius aixina...
12: Bueno, entretinguts.
1: Sí.
12: Quanto menos.
1: Bueno, bueno. Molt deixarem ahir, en entretinguts. Anem a entretindre'ns en altres temes que en tenim i jo crec que destacats dintre del món de les falles. Juan Martí,
12: pues
1: novetats.
12: Sí, sí, a veure, la principal novetat, i és que ja ho anticipàvem també la setmana passada, és que si hi havia eixit per primera vegada la Fallera Major Infantil d'Oliva, estava al caure el nom de la Fallera Major d'Oliva. I efectivament, així que Alba Cabrera Tour de la Falla Conservatori serà la Fallera Major d'Oliva del 2027. O sigui, que ja tenim quadre d'honor de les falles d'Oliva amb aquestes dos falleres majors de la ciutat, per primera vegada Fallera Major Infantil, i amb el nom d'Alba se completa, s'arredoneix aquests càrrecs representatius, de màxims càrrecs representatius de les falles d'Oliva per al 2027. Des d'ací, pues, la més sincera enhorabona a les dos falleres majors d'Oliva i a tota la junta local i a totes les falles d'Oliva, perquè això sempre és un motiu d'alegria i de celebració.
1: Pues sí, la veritat que sí.
12: En altre ordre de coses, les nostres falleres majors, Lídia i Valentina, van fer el seu primer discurs a la presentació a l'Assemblea de les Falles de Gandia del 2027. Va ser la passada setmana, ho comptàvem així el dilluns, i va ser el dimarts. I un servidor va estar present, i a mi la veritat és que destacaria el discurs de Lídia, per una banda, saber el que està fent, és a dir, sap el que està representant, sap el que està afrontant, I això diu molt.
1: L'edat juga un paper.
12: L'edat i l'haver-ho viscut des de menuda a casa, no? I l'haver estat en una falla des dels inicis, des dels seus inicis, d'haver-ho tingut a casa, haver-li inculcat l'amor per la festa, i la veritat és que això és el que ens transmetix, no? I la veritat és que va ser un goig sentir-la. I pel que fa a Valentina, a mi em va agradar molt també la, diguem, lo sencera que estava seguint el primer discurs que feia davant de moltíssima gent, i la veritat és que bueno, pinta molt bé tot, així que es desitgem lo millor, que continuen per la mateixa línia. Queda poquet per saber el tema de les demanades, que són el 12 i el 13, és a dir, que ho tenim ja ahir, i ahir serà la segona prova de foc, no? Quant a parlar públicament. Però, a banda de tot això, doncs la seva agenda no ha parat, i així matem dos pardals d'un tir, i és que les falleres majors van estar a la recepció que va fer l'Ajuntament en la quinta trobada de les falles Ravals, celebrada a l'Ajuntament de Gandia, i que a més van estar rebudes les comissions de les diferents poblacions que porten en el seu nom Raval o Raval, per el part de l'alcalde José Manuel Prieto, per regidor.
1: Sí, perquè n'hi ha una mica de tot. Raval amb B, Raval amb B baixa, a Raval. Vull dir que...
12: N'hi ha varietat, sí, n'hi ha varietat.
1: Tenim...
12: també va estar el regidor delegat amb les falles i el president de la federació, que van estar, com no podia ser d'altra manera, també donant visibilitat i fent d'anfitrions, no?, a totes aquestes comissions que venen de tot el territori de la Comunitat Valenciana. Uh-huh. En altres coses també, i fent un poc d'incapeu en aquesta trobada, doncs, bueno, vam poder gaudir d'una jornada magnífica on la falla Sant Josep Raval va ser l'anfitriona i va celebrar un dia de germanor a la plaça del Tirant. Uh-huh. I la veritat que aquestes iniciatives que donen a conèixer la nostra
1: festa,
12: sí, vam pegar la volteta, però l'activitat fèrrea forta va ser allí i a l'Ajuntament, així que bueno, que jo crec que tot aquest tipus d'iniciatives que dona a conèixer, que intercanvia sinergies, que intercanvia punts de vista de com se fan les coses a diferents localitats, jo crec que vendre a la nostra ciutat és el més important, i jo estic desitjant que facin una trobada número 10 i que tornin a Gandia per dir alguna cosa.
1: Sí, o el que siga. Van estar al Museu Faller, els vam ensenyar al FIFES, i la veritat és que es van quedar impressionats. És de veres que no tots els que van vindre, perquè si no encara estaríem ensenyant tot, perquè van vindre, la veritat és que va vindre molta gent,
12: va respondre molt bé.
1: Però sí que s'ha de fer
12: representació institucional.
1: Una representació institucional, sí,
12: està molt bé. I en eixa línia, i parlant, mírame les lances i jo les recojo, parlant del Museu Faller, importantíssim, jo sempre recalque que és super important que la gent conega sobretot el CIFES, perquè la part del teatre, la part de les sales multiusos,
1: sí, més o menys la coneixem tots,
12: però el CIFES és un gran desconegut i té un gran valor, no? Però a banda d'això, i publicitant un poquet al Museu Faller, que això també els nostres amics Pau i Alberto ens ho agrairan, el dissabte 6 de juny a les 5 de la vesprada al Museu Faller de Gandia, Un siglo de màgia, un espectacle que paga la pena anar a veure. Tenen entrades a les xarxes socials del
1: museu
12: de Falles de Gandia, i també a les 8, a les 6, espectacle més infantil, i a les 8, ¿dónde estabas entonces? Hits des 80 i des 90, també, per a rememorar un poquet allò des 80 i des 90, que sempre va bé i que tan bones cançons ens han deixat. Les entrades estan en els enllaços als perfils del Museu Faller de Gandia i de Falles de Gandia, per a qui li pugui interessar. Mm-hmm. Per altra banda, el dissabte també, este passat, se va donar el campionat de truc de la Falla Plaça Prado, que és un campionat que porta més de 50 anys en dansa, i bueno, ja és un event tradicional per als trucaors, i el divendres va ser el torn en què es presentaven i es coneixien ja entre ells Lídia, la seva cort, i Valentina, la seva cort d'honor, infantil. I tenim els noms d'aixòs xiquets i xiquetes que van a ser els representants, bueno, i adults, que van a ser els representants de les falles de Gandia del 2027. Per una banda, Manuela Calleja Ferrer, de la falla Marqués de Campo Perú, i Joaquín Villascusa Ramírez, de la falla Plaça Prado. Gloria Maíques Pascual i Hugo Vela Lloret, de la falla Sant Josep Raval. Marta Gilabert Martínez i Martín Gadea Bravo, de la falla Beniopo. Alba Almuni San Cristóbal y Toni Jiménez Sarrió, de la falla Benirredrà. Carmen Terán Domènech, de la falla Serpis, i Sergi Castanyer Cremades, de la Vila Nova. Clara Durba Blasco, de Cris Rey, i Aleix Morandbou, de Passeig Lluís Velda. Neus Cerver Polvoreda i Enzo Larro i Bertó, de la plaça Elíptica, i Jimena García Camarelles i Pablo Arnau Ardés, de la falla Carrer Major i Passeig. Aixos són els components de l'Acord d'Honor Infantil 2027. I pel que fa a l'acord d'honor major del 2027, Natàlia Román Burgos i Jordi Donet Seyens, de la falla Plaça Prado, Maria Moreno París i Òscar Vera Rumbau, de la falla Avinguda República Argentina, Sandra Bonet Romero i Pablo Simarro Arocas, de la falla Sant Nicolau Mosquit, Lucía Moratal Baix, de la falla Sagrada Família Corea, Nerea Falquet Cardona i de la falla Roig de Corella, Isaac Jopis Gomis, de la falla Beniopo, Virginia Moy Pons i Marc Castellà Sendra, de la falla Plaça del Mercat, Mireia Brito Simó i Sergi d'Arrazona Aguado, de la falla Martis, i Estefania Tienza Abou i Carlos Pons Blasco, de la falla Alquerieta i Museu Faller.
1: Molt bé, doncs això són els noms, això són els representants, els acompanyants.
12: I he de ficar-nos un punt negatiu, però no estarà atents nosaltres, no. Me'l fique jo a mi mateixa.
1: Estic bueno, compartim. Què ha passat?
12: Que em parla de que enguany hi ha dos aniversaris, com és el de la falla Sant Nicolau Mosquit, que és el 50 aniversari, i la falla Xarxet Espanyol Jardiner, que també és el seu 50 aniversari, i ens havien deixat que enguany també és el 25 aniversari de la falla Servis.
1: Bueno.
12: I que han presentat el seu logo del 25 aniversari, jo crec que n'hi ha que donar-li també ressò i bombo
1: òbviament,
12: a que és
1: òbviament
12: el 25 aniversari d'aquesta comissió, que és una de les més joves de la ciutat,
1: sí,
12: però no per això.
1: Sí, perquè va ser Serpis i després Alquerieta Museu Faller.
12: Però estarà... no per això menys important,
1: no, al contrari. No, 25 anys ja són uns quants.
12: Ja són uns quants, ja tenen la seva història a les esquenes.
1: Ja. El que passa és que una vegada se'n recorda encara de quan
12: va començar
1: així, és que,
12: fi, això significa que tenim també una edat, perquè jo també me'n recordo.
1: Bueno, que bona cosa és
12: complir,
1: bueno,
12: complir anys i complir-los bé és una meravella.
1: Sí,
12: per molts
1: sí,
12: que ens queden per complir i per escudrinyar-ho tot.
1: Estic completament d'acord, Juan Martí, i de lo que també estic d'acord és que no ens queda temps per a res més, així és que ho tindré que deixar així. La setmana que ve continuem parlant. Moltes gràcies
12: a vosaltres.
13: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
14: La importancia de quien te lo cuenta.
15: Atenció, canvis de trànsit per accedir al Grau i la platja. Els pròxims dies 2 i 3 de juny es realitzaran treballs d'asfaltat a la zona de la Redona, de la Barca i el carrer Goleta. Això afectarà significativament el trànsit entre les 7 del matí i les 6 hores de la vesprada. Apunta la informació clau. Per anar a la platja Grau, hauràs d'utilitzar el desviament per la Gran Via Castell de Bairén i la carretera nacional 332. Per a tornar a Gandia, es permetrà l'eixida en un únic sentit des de la platja Nord pel carrer Goleta i l'avinguda del Grau. El transport públic, és a dir, la Marina Gandiense, mantindrà el seu recorregut ordinari amb pas regulat pels agents. A partir de les 6 de la vesprada, amb dos dies, la circulació quedarà restablida en els dos sentits. Planifica la teua ruta amb temps i disculpa les molèsties. Departament de Trànsit i Mobilitat, Ajuntament de Gandia.
16: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les dos llunes. Ven a disfrutar en familia de les dos llunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les dos llunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Llunes. Celebra con nosotros la vida.